convertit en monstres. Tornen a avisar. Ja sabem que ho han viscut, que hi van saber, que un gat obert t'havia vist.

0: Esta mai que ets a bé, eh?
1: No preveu de no.
0: És tuñat, vine, si és tuñat.
1: Vila, ja li gatai.
0: Vas, que rosa, surt que m'estàs parlant.
1: Tens tan aigua.
0: Miguel,
1: és seu.
0: És seu.
1: E perché per qui fanno più rondo, sapete, si è
0: spalla. E perché fa studio
2: también. Parì, parì, cazzaste, parì.
0: Dei boom.
3: Curro la nuezza cappara, tu risulet m'encantara. Curro la nuezza cappara.

0: Escutat Radio Albigès, la radio collective d'Axiu Lucau de Gelutarn, en ondas de Segu.
1: Eix altre que respunyo.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de Fema.

0: Naues eleccions, ara o damb teus collons.
1: Votant-nos a nosaltres amb garantia.